Avui doncs som i companyes perquè t'escanxi nyes a nyucanxi mapis tigrasso nyes a tigrasso però xeipa que comerciales i xeipa guaxa cantito cun i en seguida cutinjeta cancuna i mau entenderissu nyucanxi turicuna i mapis mana avançar i macpica cantito cunauan, saludos cunauan mensaki cunaimauan companyes perquè tinga per nyucapis activitat tachina i mapis carcanen atxun i xasen cascamanta nyes a tigrasas minutos cunauasa cutinjeta cancuna con Aymau, Tandaringapa, Tigrasami, Agituta, buenas noches.